amb aquests herois, amb aquests herois que salven vides. Salven moltes vides. Que recordeu que hi ha 10.000 morts, 10.000 al Mediterrani en un any, 10.000. Aquesta gent fa que no siguin 20.000 o 10.000. Salven vides. Això és molt important. No tothom ho fa, això, eh? No tothom es juga la vida. Salven vides. Voleu un gran aplaudiment a aquesta ONG.